0: lúc xin ní đó này school must be lúc xin tem là xin 44 là 54 là 64 65 mà xin 65 vinh cái bằng cái này luôn hem sát vừa số đẹp mà xin hà là số cái này school bằng cái bằng của số mặt tôm năng khang nương chú rồi số năng khang nương chú ta này bằng khi uống số hem chỉ bằng năng vui luôn
1: à phía có lesson đến đây luôn mà
0: đun đến đây luôn mà để đun lo có phi đun lo là cái private chỉ sang xuống đây luôn bây giờ dù lâu ta đã tao cũng phiền vật đã đã đã là cái này logic gì cái anh phụ mang cái logic mà thằng chín này mà đây ông cố xong thằng mà rồi chín này ông mà là phía bang ta second phía ta ta fail đây liền mà hẹn bang chơi luôn cái
1: à cho nó lo cái chuyện gì
0: này cho nó lo cái chuyện gì là cái này có lẽ đun bom lo hạt đất mà cái là phụ rica phải đi university để hiện nó đào lên cái này mà thì em đi school long song đã đun đó 65 mình can hay là đặc biệt đó đó bên hà đặc số hồ đồ bang sĩ cái này mình chốt thì lo 1965 mình can đặc số đi hồ giang cái school cái đun bom hồ đặc đun bom hồ mà thì rồng phe mà số khổ sinh rồng pi phụ nên đó là số khổ sinh rồng pi số pi from mina rồng pi pi bên sĩ hà đang đi tụng cái này pithi itum ta pithi mi itum ta chong lu nang ho phu si chor chi chi chi pho chor lu lu la ke ne 65 ni kan
1: o wi don hot ka ching ki pen tong ka chelang ma matang te hem sarpi sa burat don ke lang ma e la sor lu so ke chok ji nang pen chilon ji pang ri pang ton ma
0: la ke dak school ke jal di hot ta pen ta che ke ne emi school hot bên ta chỉ thấy lo high school học đại học chúng ta chỉ thấy lo một số đại học lo
1: chali ra pet
0: mà là chali ra pet thấy lo ra pet post high school cái phép giám hệ sĩ ta ta chỉ lo một số là son ninh hang lo là sĩ ha cái này hay mà sờ phan sĩ thanh em luôn này pe cái bang mình đó sĩ này pe số thanh này pinu đó này pô đô lang là sĩ này pinu phan sĩ này pô lo để là son son học một bên này có son mà này pô phan nào chịu tham mấy mấy này pô phan nào chịu hay đây หลวงเปียซอดมาจิเปดอนโนยมาจิปดอนเป็นมียมาเฮโนยมามากซอนมากุปูยมามูกะปิโอเกนังตุมซีเกตูราบเวปอดกุซอนมานังตุมอาร์ยูรัมลังลังทะตัดฟรังในปูพันอาร์ยูเดทะโพซีเอสคูลเป็นดักสุริยจันเป็นดักในปูพันกันในเปลาโลลันในปีนูพันทันโลชาตุมบังเชิงไวโนบอนเกษตรซอนเชิงไวโนบอนสิกะลิกะลังสิตาดัมปูนิตุกุซอนเซบิตาลองโลเราเสียดักเราสู้กิบังเจงคือบังเกอในเปย์แล้วในปีนู้บังนั้นดูดิสินเปย์สารตุ้มสิในเปย์สารคือในรองหางปีเราสู้ตุ้มสิดักในปีคือในกูในปีนู้ฮันเซมในฮันเซปีบุดูลังบ้านนี้พิจารณาฮันเซปีปีนู้ฮันเซปีจะเป็นแค่ฮัลล่าปีนู้บังเอียปีสู้ปีนู้คือในกระดมปีบังกระทมสิดักรองปีแฮมวังบางเพียงบางสิ่งก็ด้วยบางสิ่งกี่โลจิทันดอกก็สิบางกิจการดอกบางอุสมาร์ตมันได้จิตมันได้ฟิลล์ร่างก็สิอาเคสาร์บางสับราเฮมันตะกี้พูดต่างหูพอลำนังทันดอกมาสิดาวส่วนเป็นสิเกี่ยงเกลียดก็ดูเป็นไปสิบางเกะก็สิล่างบางส่วนไอ้คนนี้นิ่งสิดอกปนเป็นสิล่างเราหนังพวกกำลิก็สิลาก็ดูวิธีนั้นนั่นนัตสัตวิสัตว์บางเป็นสิเกลียดก็เทคนิคนั้นสิมาตรุมิบตุมาโคตรยักลิงตัวบางdari pisau ini lang, mete ajutang awe lang apa sih? Itu mungkin main-main ajutang papling dead bangke kat biron ke kira tang tau masih itu mungkin kehang deh ini thom bi masih ington kok masih celang lok jelah pun.
1: La celang dia tapi tong la ketok kelang asai keklema matang te la karbi culture society lo tu nanti mai pop mete founder presiden lo. Hal hai kemana pop kelap pisau sumi anda tapi mah?
0: Ketok kelang lah macam bangke Tek-tek si tan itu mahu nak kene kolej kecil Yahud, gulahat kolej kecil Yahud hendak kene karbiu semaratum hendak buka ke dulu. Itu mampat buru kompon pelong ta hendak bangkrenet cap ni karbiu semaratum doh panjang hiri-hiri hat kene dolar mera asor hendak buka ke dulu. Son si nogen buru abadi pelong ta lada hendak borbotar asor ke dulu semaratum doh. Penpu kene bukuri jeng pun untuk tahal tak tahu pu la kene phor ko tinga towar lo sadak ta